0: aquell xou.
1: Vaig anar un quant de temps en crosses, si he la burla de la gent, sentint que tot baix murmuraven, li ve d'un tango que li ha anat